Namsagib, Eja Shah, Agasidia, Mila Faltrup, and Han Fishin Kyol, No Anora, No Anir Tasagi, at the Hyolacha Father Lane Freshen. Tá marrání ní chrochú lín a mal na hás na forbacha má thuhhaide agus chu mu denim sa hatagat agus teachtarachtile a gas a cholín far a céimeis le Patrick Fodín go níamh go líam agus go cé tar roisí na maineach mar sé de heile. Go mé idir thósin is freisin cholín far a céimeis le Fodín mar be sé sin éine ar Bolín beag. Siúd pí sin inis ón Luisca de Starry Lane. The Starry Lane to Monaghan, Pádraig McGovern agus Sabina McKay go talla cuasta leis The New Concert Flute, The Black Rose of Beara agus Dancing Around the Fairy Hill.